0: Que tenim un representant internacional que també va.
1: Sí, sí, que esteu ahí. La importància, ho comentava Pepe Serna, José Ramón Revert, de les comarques centrals, el Coll, la Collà Comtat, la Vall d'Albaida, som el nucli, no? Som un poc la cuna, no?
0: Sí, realment el tèxtil en Espanya ja queda poquet, quedem nosaltres, i a mesura que va tancant gent, el tèxtil en Espanya, si no estiguem nosaltres, no existís.
1: Menos mal que quedem en esta zona.
0: O sigui, està tot el que porten de fora,
1: sí,
0: d'importació, que són les grans quantitats, i després quedem nosaltres, que es quedem a lo que queda.
1: No me relaxo. I l'última, ahí, tinc allà el teu Joan, que no, perquè també hemos comentat, clar, que vosaltres seguiu unes exigències de qualitat que altres taxis que venen d'altres parts del món no complixen. El que es demana també és el poder viure en les mateixes normes.
0: Clar, és que si no tenim les mateixes normes, nosaltres no podem continuar. Perquè perquè ells pillen, porten, per exemple, està prohibit el plom. Tens que posar, en vez de plom, tens que posar acer. Els xinos porten plom. Entonces, a mi que no m'obliguen a posar acer.
1: Claro,
0: hi ha unes normes que no mos deixen treballar.
1: Claro.
0: Però també és que les poquetes produccions, menos mal que aquells no ho fan.
1: Vale.
0: Entonces, nosaltres el que fem és, venem tela, però no venen molta quantitat d'un producte, però disseminem molt.
1: Vale, i d'aquesta forma vos permetís el poder, ja que adaptar-se, ja que fer ahí a tope.
0: Home, fer boatos de festes, per exemple.
1: Jo sé que la teua això, secció, i bueno, hi ha una tercera generació, o com?
0: Encara no
1: n'hi ha. Bueno, però...
0: Soc abuelo, però encara no soc un xicotet.
1: Bueno, poquet a poquet. Molt bé, pues res, ha sigut un plaer, ara anem a fer ahí també, a seguir un poquet el que són els planos de l'estand, i res, passeu-ho molt bé i amb molta ventes, que és l'important.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: I ens apropem a la una del migdia i serà moment d'anar també tancant amb aquesta connexió amb els nostres companys, Paco.
3: Això és tot, Maribel. Des de la porta d'accés de Fira València es despedim explicant que molt pronte podran veure i escoltar les entrevistes que hem fet amb els protagonistes en la nostra web. Tornem al Coll amb bones vibracions, les que ens han traslladat expositors i representants del textil d'aquestes comarques, tot i el canvi d'ubicació dels estands que s'ha estrenat en aquesta edició per a integrar el textil amb la resta de l'oferta de Fira Habitat. Una vegada més, el sector textil ha demostrat que sap adaptar-se a les circumstàncies.
2: Gràcies a Paco Gulló i també a Gonzalo Berenguer, l'equip de Ràdio Alcoi, que ha estat ahí portant-nos tota aquesta actualitat de Textil Hogar. I antes de irnos a las noticias, recordar simplemente que en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
4: Es la una, las 12 en Canarias.
5: El Partido Popular no quiere ni decreto sobre vivienda ni acampada en la Puerta del Sol. Almeida advierte de los peligros para la seguridad de la acampada que cumple ya su cuarto día en el kilómetro cero de la capital. Y su partido rechaza sin llegar a leerlas unas medidas para las que se busca ahora una mayoría, un consenso que permita sacarlas adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.
4: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 8 de cada 10 españoles cree que el acceso a la primera vivienda va a seguir igual o va a empeorar durante los próximos años. Es lo que apunta la encuesta que acaba de publicar el CIS. Última hora, Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Además, casi el 70% piensa que el acceso a una vivienda digna y adecuada solo está garantizada para algunas personas. La visión de la población sobre el futuro del bienestar es pesimista. Más de la mitad de los encuestados cree que el sistema de pensiones irá a peor, que también habrá deterioro en la atención sanitaria. Casi el 100% piensa que las administraciones públicas deberían gastar más en sanidad. 6 de cada 10 consideran que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se pagan impuestos, y el 70% no cree que paguen más impuestos los que más tienen, los más ricos.
5: La foto demoscópica ahora mismo, además en el Congreso, sonido en directo.
7: Y la negación no contribuyen a este debate. Lo deterioran, socavan los derechos de
5: la... continúa la sesión de control al Ejecutivo después de que ayer se aprobasen en el Consejo de Ministros los dos decretos sobre vivienda que se van a votar, recordemos, este viernes. Desde la Cámara Baja, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acaba de volver a pedir responsabilidad.

0: Alcoi Impuls Industrial. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, de Transició Energètica i de Cultura, benvinguda. Què tal?
1: Hola, bones.
0: Bueno, i avui ve acompanyada d'Àlex Terradelo, que és el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, bueno, a banda de consum, a banda d'altres atribucions, també vicealcalde d'Alcoi. Àlex, benvingut a esta secció.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I avui tocava, com no, parlar de Textilogar, la fira que està en marxa des de passat dilluns, la Fira del Tèxtil Llarg, que, bueno, que aquests dies cobra protagonisme i que ja haveu visitat, no?
1: Sí, vam anar el dilluns, sí.
0: I quin és el balanç que feu? Perquè han hagut canvis, noves propostes, però quina és la sensació que vau palpar?
1: La veritat és que quan vam arribar hi havia molta gent. Bueno, segur que la fira ara s'ha modificat i ara, bueno, és això avui, és no només és el Tèxtil Hogar al que estàvem tots acostumats, sinó que ara també està amb aquesta barreja de disseny que després ara ens mos contarà millor, no? Però que sobretot el que sí que hem vist és que hi havia molta gent. Les fires continuen sent aquest gran aparador en el qual la gent va a presentar els seus productes i va a conèixer els seus clients, perquè al final, bueno, aquesta calidesa humana també és necessària estar i és la més important de tot el País Valencià, no? Sempre ha sigut eixa fira de mostres que es diuen, la fira de mostres de València, quan anaven tot el món, quan jo recordo que era menuda, és el gran esdeveniment, esta i la de Frankfurt, no? Són les dues fites del tèxtil a nivell europeu. La veritat és que estem molt, molt, molt contents perquè ara com ara, les empreses que hi havia, veies que hi havia molta gent que estaven, que a més, quasi que no ens podien ni saludar perquè estaven tots atenent a clients. I això és perquè les empreses que hi ha al COI continuen sent empreses capdavanteres. Estem parlant d'empreses molt potents. Són empreses que ara com ara ja són empreses especialitzades en un producte de moltíssima qualitat, que estem parlant d'un producte amb molta innovació tecnològica. Té aquesta importància del disseny, que també és fonamental, perquè ja no només sols vens la qualitat, sinó que també estàs venent estàs venent moda també per a la casa, evidentment, i estem parlant de teixits d'avantguarda i teixits tècnics també. Bueno, entre altres coses també tenim, no, aquest buc insígnia que és Aitex i que al final el que fa és precisament això, el ajudar a buscar, a innovar i a millorar tots els nostres productes i el teixit. A mi el que m'agrada dir és que el COI és marca tèxtil i això ha sigut i continua sent, no? Vull dir, abans era aquesta marca paper i tèxtil, actualment tenim diverses marques, no? Però el tèxtil encara està ahí, no se n'ha anat, estem parlant d'un tèxtil de molt, molt innovador, un tèxtil nou, un tèxtil de moltíssima qualitat. Recordem, a més, que la indústria és precisament aquesta base per a la creació de llocs de treball de molta qualitat. I una de les coses que jo vull posar en valor és que continuem sent som zona de referència. I perquè tinguem una miqueta les dades, no? Si hi havia 50 expositors, o sigui, empreses valencianes exposant, d'elles 22 eren de les nostres comarques, 11 de la Vall d'Albaida i 11 de l'Alcoià Comtat. És a dir, la nostra presència continua sent absolutament fonamental en la Fira de València. Per tant, jo crec que així, què més que recolzar totes aquestes iniciatives que puguen vindre des del sector del tèxtil.
0: Àlex, des del punt de vista de la promoció econòmica i també de la visió de la indústria com un sector tradicional, però que és un sector motor també, quina és l'apreciació que es fa?
2: Bé, la veritat és que, tal com ha dit la regidora, el nostre sector està realment en l'avantguarda, i està en l'avantguarda ja des de fa molt de temps, i fires com aquestes ho demostren. I allò que així en el coll estem fent, perquè bueno, hem vist que la tendència global és ara que el sector del llar, el sector de la renovació d'edificis, ara en aquesta crisi que està ben immobiliària, estan renovant-se una gran quantitat d'habitatges. I això el que fa és que existisca una gran necessitat tant de materials com de mobiliari com de textils, i és un sector que està consumint una gran quantitat de productes, i a la nostra ciutat i a les nostres comarques precisament el que està fent-se és encaminant aquesta producció cap a aquest sector que ara està tan necessitat de novetats, d'innovacions i de qualitat. Tal i com ha dit la regidora d'Indústria, tenim uns productes que són de qualitat i uns productes que tenen una gran càrrega tecnològica. Per tant, el que s'ha fet enguany en la Fira Tèxtil, que és barrejar el textilogar amb hàbitat, a priori sembla molt bona idea. Vam estar parlant precisament el primer dia en els expositors de la nostra comarca, i volien saber aquest resultat a posteriori, perquè nosaltres sí que pensàvem que era molt bona idea, perquè estàvem xerrant en una de les indústries tèxtils de la ciutat, i d'enfront teníem un productor, una editora de mobles de disseny d'una gran qualitat, que a més es comprava d'ells producte. Entonces veies l'aplicació el producte tal qual en la fàbrica, i després veies l'aplicació d'aquest producte. Això evidentment ajuda moltíssim a l'hora de crear aquesta clientela, perquè tu estàs tenint productes. Així en el coll estem fent Odèneu, precisament era això, parlàvem d'aquestes produccions que fèiem així, d'aquestes fàbriques que es reconvertien, i de fer productes, màquines, han passat a fer mobiliari metàl·lic, textils que ara són per exterior, perquè també des de la pandèmia fins ara vestim molt més els nostres exteriors de les cases que puga tindre'ls, claro, però es vist molt més. Per tant, és un sector que està creixent moltíssim, i és el que hem vist en esta fira, i és el que en Alcoi ja duem apostant en este Deneu la Setmana del Disseny, en mostrar a la ciutadania i fora a aquests productes. Ahir estava parlant, perquè també al COI hem entrat dins de lo que són les ciutats que aposten per el disseny, i ja pues, n'hi ha esdeveniments en les que el COI està convidat i empreses del COI. I ahir teníem un esdeveniment de la revista Interiores, estàvem parlant amb el director de Textil Hogar, i ens comentava que ahir va haver una saturació en Fira València dels pàrquings, de la gran quantitat de gent que havia anat, i que ahir ja quasi havien duplicat els visitants. Evidentment, això s'ha de mirar a l'àmbit global de la fira, de tots els dies, però si els dos primers dies havia sigut molt potent, se suposava que anava a continuar sent potent aquesta quantitat de visitants. Per tant, sense haver parlat ahir, no vaig poder parlar en els expositors de la ciutat, semblava, per tema de visitants, que havia sigut fins ahir una molt bona fira.
0: Uh-huh. Elisa, xifres importants, no?
1: Xifres importants, sí, la veritat és que sí. Bueno, en l'últim informe econòmic, el del 2025, jo recordava que, bueno, que la riquesa que es produeix a la nostra comarca, el 30% venia del tèxtil, val? Incluït el coll, evidentment. Per tant, el coll continua tenint aquesta marca, no?, que és el tèxtil. El tèxtil ens representa, som precisament uno dels focus fonamentals, i som un dels bressols del tèxtil, i continuem sent referent del tèxtil, som un grandíssim referent del tèxtil, i sobretot jo crec que aniria En dos, jo destacaria dos línies fonamentals, no? Una, que les empreses actuals, no? I aquest desenvolupament que han tingut cap a la innovació tecnològica, cap a teixis d'avantguarda i tècnics, no? I amb un disseny molt innovador també. I sobretot també jo parlaria de la formació, perquè al final, tinguem en compte, i a mi m'agradava molt recordar que a Alcoi som una ciutat grandíssima creadora de talent i formadora de talent. I el talent té moltes vessants. I tenim ahí aquesta formació reglada que naix a partir de la UPB, de la Universitat Politècnica de València, però també aquesta part del disseny que també naix de l'EAST. Tot i això, jo recordo que dins del pla industrial també tenim una de les vessants que precisament està enfocada directament a aquesta formació. Una formació no reglada que es posa a disposició de les empreses en el moment en el que aquelles a lo millor tenen, bueno, pues perquè a més veiem, no, que els llocs de treball, clar, la innovació al carrer, no, els productes al carrer avancen molt ràpidament i a vegades la formació reglada no ens dona temps a posar-se en seguida al tall, diguem, no? Per tant, moltes vegades les empreses necessiten per a un curt o mig termini, bueno, una formació molt específica per a bueno, per a llocs de treball molt específics. Bueno, això és una dels serveis que a partir del pla industrial també estem oferint a tots els sectors, evidentment, no? Però avui en concret també al sector tèxtil que estem així parlant d'ell, no? El fet de que quan necessiten alguna formació no reglada, molt puntual i molt urgent, nosaltres estem així precisament per a donar aquest servei i poder-los ajudar a fer aquest match, no? Entre també el que busca la faena i el que està i el que busca persones i mà d'obra qualificada. Jo crec que tenim precisament, no, aquestes tres potes que han d'anar de la mà: la formació, l'empresa i l'administració, que és absolutament fonamental que estiguem sempre amb aquest contacte i amb aquesta fluïdesa per poder precisament això, perquè al final es tracta de desenvolupar el COI.
0: Àlex.
2: No, la veritat és que la regidora ja ho ha dit tot. Al final, som un govern que som molt sensibles som conscients de que la indústria és un motor importantíssim de la ciutat i som un govern que apostem precisament per aquesta indústria. Evidentment, la indústria on estan els polígons, què estem fent, invertint en els polígons per a millorar per almenys els accessos a aquesta indústria, que estem fent també millorant en projectes en desencallar projectes com l'accés al Santiago Payà, estem millorant els polígons. Al final és això, és crear un camp de cultiu per a que aquestes empreses puguin millorar i evidentment ja acompanyar-los a aquests esdeveniments, a aquestes fires que n'hi ha i arreplegar també les seues necessitats i després, si és necessari, exigir-les a les diferents administracions.
0: Molt bé, bueno, pues jo vos agraeixo este temps que ens dediqueu per a parlar de la indústria en esta secció que tenim d'Alcoi Impuls Industrial i que, com no, avui tocava parlar de Textil Hogar, que és l'actualitat que ens interessa hacia la comarca. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, Transició Energètica, també de Cultura, ja parlarem del 9 d'octubre, sí, que és lo proper que ens ve, sense parar, sense aturar-se. I Àlex Terradelo, regidor de Promoció Econòmica, de Comerç i de Consum, a banda de vicealcalde i altres atribucions que té. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Lucía.
0: Alcoi Impuls Industrial.
3: Buscas coche, apunta este nombre: Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.

0: Una mica de Mediterrània de la fumegant tota aquesta gent que ens condueix a la recta final del nostre programa, perquè no res, estaran així els periodistes per analitzar el que ha estat notícia en aquest mes de setembre. Així que anem amb la recta final, agraint-los com sempre l'atenció.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els periodistes. Primer que res anem a saludar a qui avui ens acompanya, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Benvingut, Javier.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim també a Miguel Vilaplana, del diari Informació.
2: Hola, què tal?
0: I recuperem la tertúlia a Lluís Pedro de El Nostre. Benvingut,
3: hola.
0: Lluís.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Bon
0: bueno, dia. Esta setmana estem de festa perquè el número 1000 s'entrega el divendres, número 1000 del Nostre, i demà n'hi ha una gala, no?
3: Sí, hem arribat ja a ser mil·lenaris i per tant era motiu de celebració. S'ha preparat un acte, una gala que es fa en el CADA este dimecres a partir de les 8 de la nit, un acte en el que bueno, pues recordarem ixos inicis i la nostra trajectòria en la ciutat comptant pues, dia a dia o setmana a setmana el que ha anat passant, i efectivament s'ha editat un especial que s'acompanyarà a l'edició número 1000, en la que bueno, pues també els lectors podran conèixer qui són aquests protagonistes, entre cometes, que estan darrere del periòdic, i bueno, pues era una forma de celebrar una fita que bueno, és important, sobretot en els temps que corren per als mitjans de comunicació de paper, de pago i tot el que ja coneixem.
0: Per a la premsa escrita, que li falta, li fa, aquests reconeixements. Sí. Bueno, enhorabona per la part que li
3: gràcies.
0: Toca a Lluís en tota aquesta història del Nostre, que és molt llarga. I bueno, anem a començar, anem a analitzar assumptes de l'actualitat que, bueno, que han estat destacats al mes de setembre, i com no volia parlar d'aquest assumpte de la Canal, el polígon Alcoi Sud. Per fi s'ha donat, no sé si carpetazo, s'ha tancat, l'Ajuntament desistís, no sé com ho qualificaríeu, Javier.
1: Home, jo en principi pense que la lògica, aunque en este assunt mai es pot aplicar la lògica diu que este tema s'ha acabat. O sigui, la notícia per mi té una part positiva, que és que acabaren un debat absurd que porta bloquejant el desenvolupament del sòl industrial en Alcoi durant 30 anys, i per l'altre donar-te compte que han perdut el temps. Realment el que diu aquest informe no és molt diferent de lo que dia un informe del PP en l'any 97 pel departament del PP d'Alcoi, o de lo que han dit a tres, almenys 20 o 30 informes, diguem. Espere que s'acabi així perquè realment aquest informe és demoledor, i la postura de l'Ajuntament, pues, pense que ho tanca sense l'apoi d'un Ajuntament, això no es pot fer. Pense que ara toca, diguem, a la gent que ha fet aquestes defenses a ultranza d'això i que ha descalificat a qualsevol que ho qüestionava, pense que toca tenir unes responsabilitats en aquesta història que ha durat tant de temps, la gent que ha defensat això dient és l'única solució pel coll. No, jo pense que n'hi ha moltes, i de cara a mi al futur obre una possibilitat per a mi que pot estar bé, que és entrar-li al sòl industrial per primera volta des d'un consens de totes les forces polítiques, perquè fins ara això no era possible.
0: Miquel.
2: Bueno, si mires els informes és evident que pareix que l'assumpte està finiquitat, perquè bueno, deixa clar que bueno, més enllà de l'impacte mediambiental que pot tindre Isasuna, una cosa que tot el món sabia, és que hi ha un informe que és contundent dient que aquests terrenys no es poden requalificar i per tant tanca la porta completament a que ell es pugui fer una zona industrial. Bueno, es podria fer encara entre cometes, perquè també té els seus problemes en la part contrària, però seria una part molt, molt petita del polígon que lògicament li lleva tota la viabilitat econòmica. Però bueno, ahí està la conselleria encara d'indústria que està dient que, bueno, que això simplement és un procés i que aquests informes ixen i que això pot ajudar a millorar i que ells continuen endavant en la història. No ho sé, vamos, a mi em pareix, ja insistís que en aquests informes damunt la taula pràcticament, vamos, impossible portar endavant aquesta història. I també per un altre costat, pues bueno, estan els empresaris que no han dit res, és a dir, que també es dona un cert peu a pensar que han vist que això no té ninguna possibilitat de tirar endavant, perquè altres vegades havien reaccionat de forma pràcticament immediata, no? I bueno, i el que deia Javier, pues han passat ahir un temps preciós, altra vegada perdent el temps en una alternativa inviable, i tot per a tornar al punt de partida, és a dir, el tema del polígon comarcal, que l'alcalde va dir que ara tal vegada es tornaria, es hauria de ressuscitar aquesta idea, una idea que no oblidem que mai es va explicar el perquè va acabar descartant-se. Ara, per això doncs, fa falta posar-se d'acord les forces polítiques d'ací i també els ajuntaments de la comarca, algo que fins ara pràcticament no ha passat en ningun assumpte, però bueno, a la força Orkan, que diuen, anem a veure, si no el coll és tan complicat fer sòl industrial, doncs hi haurà que veure altres possibilitats, buscar complicitats en altres ajuntaments i que tots es senten representats i beneficiats per aquesta zona industrial. En fi, anem a veure si això és de veres.
0: Lluís.
3: Bueno, pues és un projecte que jo crec que queda finiquitat. Espero que sí, perquè bueno, en les anteriors ocasions ja els informes, les sentències eren categòriques i el que no entenc, i jo crec que així ho hem dit en repetides ocasions, és perquè es torna per quarta vegada a plantejar fer un parc industrial, un polígono, el que tu vulguis dir, en la Canal. I encara que li poses al Coixut, continua sent en la Canal i els terrenos són els mateixos o pràcticament els mateixos i tenen les mateixes afeccions i els mateixos problemes. I d'ahí, pues, al final, els informes que han aparegut, fins i tot pues, des de Conselleria, que semblava que era una part favorable a tot això. I bueno, pues, jo crec que si sí, l'Ajuntament, evident, com ha dit Javier, s'ha pronunciat en aquests termes, pues, bueno, jo crec que és categòric i espero que es busquen unes altres alternatives, que no tornem a caure en la tentació de pensar en la Canal per a fer un parc industrial, un polígon, perquè n'hi ha o s'haurien de buscar altres i aconseguir aquest consens d'un possiblement el polígon mancomunat va estar molt prop també en una anterior ocasió, en Muro, i no se sap massa bé per què, per quines qüestions es va frenar i ahí queda en l'olvido i ara haurem de possiblement rescatar-lo perquè evidentment l'opció de pagos és una opció d'un polígon xicotet per a completar pues, bueno, i per a una sèrie de necessitats que no són precisament les que es buscaven en este gran projecte.
0: Comentava Lluís, l'opció del polígon mancomunat, pareix que siga la solució però mai s'arriba ahir. Què
1: jo
0: passa?
1: Penso Javier, que realment els models polígons mancomunats o col·laboratius entre una ciutat gran i xicotetes estan funcionant en València, per exemple. València té quasi totes les empreses, té un munt d'empreses en el cinturó oeste de Benetússer, de Catarroja. Barcelona passa també, vull dir, és, diguem, jo és que penso que aquest debat mai s'ha abordat en realisme i en força. Penso que és, des de luego, és el tema, per mi, estrella de les pròximes, de la pròxima legislatura municipal i autonòmica. Vull dir, realment, si interessa, però tindràs que fer un polígono i de dir, per fer aquest polígono tindràs que fer un estudi de necessitats, que hasta ara jo portem 30 anys i ningú ha dit quin estudi de necessitats, quina falta fa, quina superfície fa falta, jo què sé. Jo penso que és tot això, o quin tipus d'indústria pot vindre, quina pot vindre, tot això és no simplement la un milió de metres i ja vendran les indústries per arte de màgia, jo què sé. Em recorda un altre nivell a Serelles, Serelles fent 5-7 xalets o 1.000 xalets ja vendran els anglesos, però no han vingut, jo què sé. Tot això penso que és un tema a tractar en tranquil·litat a partir de la pròxima legislatura.
2: Jo, recordem que en el seu moment la mancomunitat comarcal es va crear per això, i jo no recordo ara molts anys fa d'això, almenys una vintena per ahir, vamos, i no va prosperar, i a més aquesta mancomunitat, no oblidem, la va promoure, el que més empenya va posar va ser l'alcalde en aquell moment, en Rafa Climent, l'alcalde de Muro, que després va ser conseller, i no sabem els motius, vull dir, perquè al final, però al principi pareixia que els terrenys indicats estaven en Muro, i no sabem els motius que al final aquests terrenys que anaven a ser el polígon industrial van acabar reclassificats, no sé si com a zona agrícola o què exactament. Ja el dic, mai es van donar explicacions concretes de lo que va passar. Però en aquest tipus de negociacions, evidentment, és partís de la desconfiança que Bullgam no genera el fet d'una ciutat gran sentada en una mateixa taula en unes poblacions més petites, i ahí evidentment el coll pues bueno, deu de tindre la boca en tant, però també és generós, no? Que no es veja com una espècie de, bueno, anem a solucionar els problemes del coll, que igual estan dient ara, però ja se'n ballaran ells. Evidentment n'hi ha que sentar-se, n'hi ha que negociar, I insistís, i el COI deu de ser generós en aquest sentit per a que els altres ajuntaments, sobretot el que tinga al final aquest polígon, pues, ho senca pues, beneficiar i recompensar d'alguna forma per tindre aquest sol industrial.
3: Bueno, en tot aquest tema s'ha venut moltíssim el fet de que tenia que ser en el COI, no? El COI tindre aquests terrenos, aquest polígon per a captar i per a que no se n'anara talent, perquè no se n'anaren treballadors a treballar fora. Bueno, jo crec que les grans ciutats, les ciutats importants i potents, pues, tenen al seu voltant àrees metropolitanes on tenen polígons, on tenen tot allò que no poden tindre per espai físic. Jo, i l'altre dia, en una roda de premsa, guanyar-ho el dia també, que no tenim per què tindre por de que un treballador se'n vagi a treballar a Muro perquè estigui allí un polígon. O a Cocentaina o a Ibi. Estem en una àrea de proximitat que, vamos, ja voldríem molts madrilenys, molts catalans de Barcelona tindre el lloc de faena a 15 o 25 minuts, no? I moltes tarden 45, 50 i hora i pico per eixir de casa. Bueno, pues, sí, jo crec que s'han partir des d'això i...
2: Sí, total, a la Canal tenim que pillar el cotxe exactament igual.
3: No és ningú... No crec que sigui ningú problema. Dins d'una àrea comarcal, tindre el polígono en Cocentaina, en Muro o en Banyeres.
1: Jo, si feu memòria, també és important dir que hi ha molta literatura en aquest sentit. O sigui, hi ha estudis de la CAM, de la Diputació, de les conselleries, totes estudis de desenvolupament territorial d'esta comarca aconsellen polígonos comarcals, tots els que van pagar la patronal del no sé què, el que ha pagat la CAM en su dia, que en va fer uno que va estar una setmana allí fent coses, la Diputació, les conselleries d'obres públiques, tots acaben dient un sistema de transport, és el tramvia famós aquell del Coll Muro i un polígono comarcal, vull dir, tots ho diuen, això apareix ara un pecat dius, i si ho diu un tècnic enginyer en unes jornades no és un pecat, però ara sí és un pecat, no ho sé, això hi ha que mirar-ho.
0: Textilhogar va arrencar ahir en València, bueno, amb una nova definició que engloba tot el disseny del mobiliari, del textil, de la decoració, etc. Bueno, el sector textil és una prova d'això, perquè acudís de les comarques, al Collà, Comtat, Vall d'Albaida, acudís unit a aquesta fira que va renovant-se i continua un any més.
1: Home, jo penso que és important la supervivència d'aquesta fira, realment, perquè és un poc simbòlica de lo que és el sector, i dona una certa unitat, diguem, el sector textil a nivell patronals i tot, fa que s'ha mancomunat fa quasi 30 anys, vull dir, realment no vas tu, quan vas a buscar informació de temes de textils, ben vas a la Tebal, que està no tenint, o té el president en el COI, o en el Tinga, o en Cocentaina, vull dir, penso que això és important, i per mantenir la fira, a mi em pareix important mantenir-la en el sentit de que li dones una visibilitat a una indústria que, per desgràcia, és una província que té poca, en la província d'Alacant té molt poca visibilitat i se l'ha de pelear, mentre altres sectors com el calçat o això, o el turisme, recibeixen molta promoció.
2: Sí, bueno, Textilhogar, no oblidem que bueno, va estar a punt de desaparèixer pràcticament i que va ser la iniciativa dels, sobretot dels industrials d'esta zona, com dius, del Collà, el Comtat i la Vall d'Albaida, que van aconseguir que allò remoguera. Primer anant-se'n a Madrid, que van buscar aquesta fórmula, i la veritat que, bueno, d'on venia la cosa va anar prou bé, i després tornant a València, però negociant una postura ja un poc més de força, unes fetges que a ells es convingueren i que són bàsicament les que n'hi ha ara. Ara s'ha integrat en esta macrofira, en este macrocertamen, que pensa que és una bona iniciativa perquè són sectors tots ells que estan vinculats en el tema de l'hàbitat, en fi, pues, no sé, ahí està el textil, el moble, la ceràmica, en fi, tots els sectors que estan relacionats en el tema de l'hogar, del textil, del Textilhogar, i que es pot beneficiar d'aixes sinergies, no? D'aixos clients que acudissin als altres certames també poden passar per les empreses. La veritat que bueno, s'ha consolidat. L'únic factor que igual li veig un poc per a revisar és que la veritat és que el número d'empreses que va de la nostra zona, la veritat és que no és massa abundant. Em sembla que són 11 o 12 empreses les que estan allí, no? I això vol dir que o bé s'ha concentrat tot molt en unes empreses o que n'hi ha altres que, en fi, que no veuen interessant participar en el certamen. Jo penso que és un lloc, és una qüestió en la que encara es podria millorar.
0: Luis.
3: Bueno, per negar-ho en el tema anterior, no? Jo crec que Testi Logar pot ser un exemple, no? Potser pels polítics, pels alcaldes dels municipis de la comarca. Testi Logar és la fira dins de l'hàbitat, aquesta macrofira que s'ha creat ara en tots els sectors, ceràmica, decoració, disseny, etcètera, i és la més antiga. Sí que és de veres que va estar, com diu Miguel, a punt de desaparèixer. Ha tornat a València i s'ha integrat dins d'una gran fira i ha tingut que adaptar-se. Ha tingut que adaptar-se i tragar-se segurament els egos personals i empresarials per a aprofitar aquesta sinergia que generen els certàmens, que tenen molt que veure i que, bueno, arribar a ir a Fira València i vaig estar allí i, bueno, donava una sensació impressionant com a certamen. És de veres que tenia que buscar on estaven el sector textil, que enguany també, l'any passat estaven tots agrupats, enguany estan disseminats i un poc relacionats en els sectors de decoració i de més, però bueno, és una forma de treballar i una forma de convertir el certamen valencià del textil en el més important d'Espanya i l'únic que es fa ara mateixa. I bueno, sí que és de veres que no és a on més anem els empresaris de la zona o els van, perquè en cert moment Frankfurt ens va pillar la davantera i és on realment va el gros de tot el sector, i entre ells és d'aquestes comarques. N'hi ha gent que va a Frankfurt que no va a València. Però, bueno, pues, potser en este nou format i tratant de veure's arropat per altres sectors i sobretot, que és el que busquen els empresaris, la presència de clients i potencials. Antes s'anava a la fira, i és un tema que repeteixen molt els empresaris, que antes s'anava a la fira a vendre, ara es va a mostrar i establir contactes que després acabaran tancant-se o no, però bueno, és una forma de mostrar-se, de veure el potencial que és, sí, ineludible el que té aquestes comarques en el sector textil.
0: Sí, és un exemple també de simbiosi, com ha anat evolucionar. Bueno, setembre també és el mes de l'inici del curs, ha començat així també, tancant, bueno, es va tancar amb aquestes protestes dels col·legis, comença amb reivindicacions d'obres que estan encara per fer i amb un creixement d'alumnat, sobretot aportats per la universitat, que està creixent exponencialment moltíssim.
1: Jo, la universitat ara mateixa és un element important, així, les previsions de les previsions de creixement que estan fent-se estan muntant-se fenòmenos paral·lelos. O sigui, ara hi ha un autèntic boom de construcció, de rehabilitació de pisos antics, de fer pisos en antics baixos comercials, per les expectatives que genera una pujada de, parlem de 2.000 o 3.000 alumnes més. O sigui, realment continua sent una part molt, molt, molt, molt activa i genera en l'economia unes expectatives. Jo, lo de la vivienda, el que és zona alta i centro, és absolutament evident. O sigui, la gent està recuperant pisos, jo no sé si a lo millor s'han desmesurat les expectatives, però realment hi ha un boom immobiliari a aquest nivell, de dir, rehabilitar cases antigues. Uno té un pis antic, pues es gasta X diners rehabilitant-lo. I després, baixos comercials, que és un tema a part, estan supermercats que han tancat, s'han convertit en pisos, pubs, jo què sé, entre un poc. Jo penso que tira més els estudiants que el turisme, perquè el turisme, les estàncies són molt curtes, potser en festes i en Nadal, però jo penso que està generant una expectativa molt important per a l'economia, dona paper, penso que això és un bon dato i genera optimisme.
0: Miguel.
2: Sí, totalment d'acord en aquest sentit. Vull dir, el centre del Coi que fa no molt, veiem que se n'anava tot a terra. Pràcticament està mantenint-se, inclús revitalitzant-se gràcies a la Politècnica. Una Politècnica que, a més de l'impacte, a més de l'impacte positiu que té a tots els nivells en la ciutat, també, evidentment, està donant un rendiment a les empreses, formant professionals en una situació en què fan falta. Parlem del sector textil, que té problemes de mà d'obra, doncs, bueno, estan formant professionals qualificats per a la nova indústria textil, que no és ni molt menys la que recordàvem dels temps de crisi. I bueno, i cada vegada en una major demanda. No sé si van dir que estaven en llista d'espera més de 2.000 alumnes, que bueno, que això també obliga un poc a replantejar l'assumpte. Anunciava fa poc unes inversions a la mateixa universitat per a ampliar les instal·lacions. Bueno, doncs igual n'hi ha que plantejar-se a veure si aquesta demanda és tan potent d'ampliar també el campus a tots els nivells, no només d'instal·lacions complementàries, sinó també d'aularis, no? Ahir tenim una joia en el Coi, que i n'hi ha que agrair evidentment als professionals que estan al front d'esta universitat, que l'han fet tan atractiva per als estudiants i que està insistint que convertir-se en un motor per a la ciutat, no?
0: Lluís.
3: Sí, indudablement la universitat és un motor econòmic pel Coi, i en contraposició amb les administracions, jo crec que el que cal destacar és que els projectes que impulsa, que planteja, i és que no s'eternitzen en el temps. Hi ha qüestions a nivell municipal que fa segles que anem parlant d'elles i estan allí com en un calaix o estan parades. Sin embargo, la universitat planteja projectes i en uns anys estan fent-se realitat. Es va plantejar el creixement, ara necessiten espai, els terrenys que n'hi ha darrere de la universitat estan ja adquirits i comença a haver projectes, i bueno, dona la sensació de que efectivament al voltant també genera una riquea, que és tots els pisos que estan rehabilitant-se, que és increïble i espectacular de dir, ostres, un altre edifici que estava abandonat, que estava tancat, o que els pisos estaven en una situació deplorable i que ara mateix pues, estan rehabilitats i en condicions. Pues, sí, són rentables, evidentment, perquè n'hi ha una rentabilitat, tant a nivell d'estudiants com la gent que rehabilita i també alquila, fins i tot. Tinc un cas que conec que té pisos d'alquiler turístic i que diu que rep gent, inclús es sorprèn ell mateix, des de que no troba lloc en Benidorm, en Alacant o en això, i que prefereixen estar en el Coi, des del Coi pues, fer excursions al llarg de el temps que estiguen així alojats. Bueno, pues, haurem d'estar satisfeits, perquè és una forma, per lo menos, de recuperar un poc el centre que estava també en una situació deplorable.
0: Bueno, ja que parlava de turisme, d'atracció de persones que venen d'altres poblacions, és que hem tingut este mes de setembre també molta festa, no? Hem començat en la Verge dels Lliris, hem tingut també modernisme, una part també important de les festes de moros i cristians. Ha sigut un mes complet i redó. El Trair també. Ha sigut un mes en el que el Coi pues, ha bullit, no?
1: Home, l'entrada esta és espectacular. L'entrada de temporada sol ser espectacular sempre, perquè des que ha entrat el modernisme, diguem, entre els actes de la Font Roig, de la Mare de Déu de Lliris.
0: També moltíssima gent a la romeria, ha sigut un any.
1: Continuen en la seva línia. El que passa que hem tingut molt mala sort en el temps últimament, però últimament, si fa bon temps, pues, té resposta. El modernisme està, penso que, molt consolidat. Vull dir, les actes, hi ha un grup, un sector de població que ni va més ni va menys, però hi ha un sector de població que és vist i que s'il·lusiona i ix al carrer, un sector de població que penso jo que es destaca molt la presència femenina, penso que és més espectacular, veu les fotos i jo penso que això està consolidat, està, i després pues, el trail, penso que el Coi comença amb molta gana d'activitat, vull dir, i així 4 dies estàs en el mig any i ja està, i a partir d'ahí, com funcionem en una espècie d'agenda mental, pues, és el mig any, no sé què, i en 4 dies Tirisiti, està Joan Fra donant la roda de premsa del Tirisiti i ja estàs a Nadal. Vull dir, funcionem molt així, però realment setembre és molt espectacular l'entrada.
2: Bueno, sí, la veritat que sí, que molta activitat, en fi, per a la gent que ve aixina un poc amodorrada les vacances perquè es posa les piles ràpid i, en fi, i que no li se faci tan llarg l'assumpte d'incorporar-se a la faena. Sí, la veritat que totes les activitats molt bé, sobretot el tema de la Fira Modernista és una història de l'èxit des del minut 1 que bueno, la gent ho va acollir amb molt de carinyo, amb moltes ganes. Jo penso que la fórmula està molt bé, que siga la mateixa gent la que s'autogestiona, la que s'organitza les activitats, que no tinga que pagar una fulla, que pugui vestir-se i no estar tan somesa, en fi, tan com pugui passar, per exemple, les festes de música, que en fi, que t'has de comportar conforme a unes regles, a voltes un poc corsetades, i la veritat que molt bé, vull dir, enguanya a més, doncs, bueno, parlant dels valors cristians, que el casal està participant ahir i bueno, el tema de la Fira de la Glòria Modernista va ser tot un èxit, com si fos pràcticament la Glòria normal, no? Estava en els carrers de gom a gom, de fet en diuen que segurament és un acte que ha arribat per a quedar-se, perquè, bueno, el diumenge pel matí estava un poc així desangelat i i bueno, a la vista de la resposta, pues, els finals tindran que plantejar-se ara tindre dos glorioses, bueno, tres, si comptes el del preventori, tindran que plantejar-se tindre tres glorioses a l'any. I bé, en aquest sentit, pues, la veritat que molt bé. Molta participació, molta gent de fora, que cada volta s'acosta més a veure-ho i bueno, a veure si la cosa continua per ixe mateix, que no ho toquen massa, perquè les coses que funcionen no hi ha que tocar-les massa.
3: Sí, bueno, una rentre amb molta força, especialment des de la irrupció de la Fira Modernista, que conjuntament amb el trail i la romeria a la Font Roig i els actes de la patrona, pues, fan un retorn de les vacances amb moltíssima activitat, amb caps de setmana replets d'activitat i una Fira Modernista que bueno, plenament consolidada, que ja atrau gent de fora. Tinc també l'exemple d'este dissabte que enquadrava un company de faena de Alacant, que estava així en la ciutat, que estava encantadíssim, que li va sorprendre moltíssim tot i

0: De crear ambient i convoy, crear convoy entre la gent del poble i bueno, bienvenido sea el modernismo i que dure moltíssim temps i que vaja creixent i canviant, no? Per a donar un poc més de vida i sorpresa en cada una de les activitats
1: I
0: i en els habitatges.
1: tenim a l'Alcoyano en playoff ja, no? Teixina?
2: Bueno, li va costar un poc de moure, però la veritat és que sí. Han enllaçat dos partits consecutius guanyant, l'últim, per cert, que vaig estar allí, la veritat que molt bé, l'equip em va donar molt, molt bona impressió, un equip potent, se veu un serio, que en fi, que jo crec que pot tindre bon recorregut. Anem a veure si enguany no es quedem en la mel en els llavis i, bueno, la veritat és que bueno, també tenim més socis, la gent està acudint en prou número allí al Collao. Un Collao, mira, sempre me se queda digue, a sort tinc de soltar-ho. El Collao, la veritat és que l'han acondicionat prou bé, però jo no sé què fas en la llum del Collao, en els focos de la llum, que, bueno, jo que sé, sols en que funcionaran la meitat estaria bé. Jo ho dic perquè no sé de qui depèn, però bueno, si pot ser de l'Ajuntament és que és que tindré que traure les llanternes dels mòbils per a il·luminar allà. En fi, no sé de qui depèn, però bueno, no sé, la veritat que la imatge és prou deplorable, no?
3: Jo,
2: Va, que no siga tot bonico.
3: No es poden queixar de l'afició perquè comencen tots els anys en un ambient d'optimisme important, vull dir, per comer-se-lo tot, vull dir, jo penso que això penso que és important la capacitat d'autoalimentar-se després de que acabes una temporada decepcionat i torna altra volta l'ambient optimista, ho notes en els mitjans, ho notes en el que xerra la gent, penso que això la gent posa de la seva part tot el que pot.
1: Lluís.
0: Bueno, pues sobretot jo destacaria la transformació que ha experimentat el club en qüestió de dues temporades.
1: Sí. Vam tocar fons
0: Van tocar i ja han
1: i ja.
0: pegat un bot cap amunt. No sé si serà enguany la del play-off i l'ascens, però bueno, jo crec que Alcoi ha recuperat un equip que no devia d'haver-lo perdut mai.
1: Bueno, pues es quedem en aquesta frase i jo vos agraeix, Lluís Pedro, Javier Llopis, Miguel Vilaplana, la vostra participació en aquesta tertúlia en la que hem analitzat el mes de setembre. Tornem a veure'ns el mes d'octubre. Al final, haurà passat mig any i moltes coses. Les contarem. Gràcies.
2: Vosaltres, adeu.
0: Adeu.